La novitat de Teresa Rüther Seeli. Negin veva detg nuot e tuttina ha ella fatg la curella tras vischnaunca. Da spropòsit a spropòsit. Enzatgi ha pandiu ella vid il sengron e durant messa han enzaviu ponderà la causa.